0: della mitica Johnny B. Goode.
1: Go Johnny, go go go, go Johnny, go go go, Johnny B. Goode. Sí, Johnny B. Goode és la cantante, l'Hermes també, los punteus esos todos, l'Hermes, una màquina.